0: orgullosament Dinca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte 8 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades, els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
1: Un dia más en Fitwi Radio.

0: orgullosament Dinca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte 8 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades, els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
1: Escúchanos online.
2: Bitwiradio.com.
3: Non-stop music mix.
2: Bitwiradio.

0: celebra orgullosament Dinca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte de 8 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades, els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
1: Bitguiradio.com. Darling, darling,

0: celebra orgullosament Dinca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte de 8 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades, els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
1: Pitwi Radio, tu música.
2: Wait, is this a song with the drums? I'm mad.